Estimar no és mirar-se l'un a l'altre, sinó mirar plegats en la mateixa direcció. La nit. Moments per les confidències, per la intimitat.

Momentos, un programa de ràdio on la nit adquireix un caràcter confidencial, generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
0: Me siento muy mal. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: una variant en sentit Lleida. També va molt carregada l'AP7 al Vallès. Ho deixem aquí. Més informació arrere en COPE. Bon dia.
1: Jorge Bustos en Herrera en COPE.

0: Bé, i ara ràpidament farem una repassada de què ha passat aquest cap de setmana amb el tema dels incendis i com estem hores d'ara. Yolanda Canales, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs el que ha passat és que els incendis no han donat treva aquest cap de setmana a Catalunya. S'han enregistrat a Mont-roig del Camp, a Camarasa, tots dos ja controlats, i el que més preocupa, hores ara, perquè continua actiu, és el d'Aiguamúrcia. La principal novetat en aquest sentit és que es treballa amb la hipòtesi que el foc podria haver estat provocat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que apunten en aquesta direcció, tot i que de moment no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals mantenen oberta, de fet, la investigació i van en aquesta línia.
2: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions perquè no hi hagi doncs, robatoris o alguna situació sobrevinguda i que indesitjada.
3: Hi ha alguna persona detinguda?
2: No.
1: Les urbanitzacions a la que es referia la consellera d'Interior són els Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases de Romanell, el terme municipal de Querol. Per què? Doncs perquè, tot i que aproximadament el 90% del perímetre està estabilitzat, el flanc esquerre continua sent el punt més delicat. I aquest flanc esquerre és el que podria afectar aquestes urbanitzacions. Per això s'han decidit evacuar una evacuació que s'ha desenvolupat sense incidències i que afecta entre 300 i 400 persones. El cap d'intervenció dels bombers, Ricard Expósito, advertia que les pròximes hores seran determinants. Des d'ara i fins a les 7 de la tarda es produirà el moment de més risc amb l'entrada del vent del sud, l'augment de les temperatures i la baixada de la humitat. Les condicions, deia, poden posar a prova tota la feina feta durant la nit.
4: El tindrem sotmès a la prova d'estrès aquesta del període de màxim risc diari, que serà entre el migdia i les 7 de la tarda. No? A partir de llavors veurem com ha respost, podrem valorar si fem un canvi de fase o no, no? I en aquest sentit estem abocant tots els recursos perquè de manera estratègica treballem sobre els punts que ens preocupen més, i a hores d'ara el més preocupant és, com ha dit la consellera, el flanc esquerre, el tercer terç és el que, en cas de reavifar-se, aniria a impactar contra les dues urbanitzacions principals que hem evacuat, que és la de Ranxos de Bonany i Can Llenes, i per això us hem demanat aquesta evacuació.
1: Els bombers, per això, han reforçat els efectius terrestres i també els mitjans aeris per consolidar els punts més sensibles. El foc afecta ara unes 150 hectàrees i els bombers alerten que si s'escapés del control actual podria arribar a tenir un potencial de propagació de fins a 2.000 hectàrees. Per això treballen, perquè això no sigui així.
0: Gràcies, Yolanda. Abans d'arribar a la una, t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Calle Diputación 239. Bé, sóc el Ricard Álvarez, estem a punt d'arribar a la una de la tarda, després arribem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra i encara t'he de parlar de moltes coses, per exemple, de que la calor ens tornarà a arribar i de que com afecte de manera desigual depenent de la renda i del codi postal que tinguis. Tot això ho parlarem a migdia COPE a Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de este lunes 13 de julio. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios que aún están activos en estos momentos en Andalucía, por supuesto el de Almería, y también en Cataluña y en Aragón. En esta última región, en Cataluña, se han evacuado a varias urbanizaciones desde primera hora de la mañana, en Tarragona. Bueno, y además hoy vamos a tener un montón de plancha de tribunales. La devolución del pasaporte de Begoña Gómez, por cierto, que lo hizo ayer por la tarde, ¿eh?, en una zona de guardia del juzgado. Pero hoy ha estado la exdirectora de la Agencia Tributaria en el Senado y vamos a hablar de ello en unos instantes. Aunque primero me quiero detener en Sanlúcar de Barrameda. ¿Y por qué? Pues mira, porque he estado en esa tierra maravillosa el fin de semana. Y yo tengo una manía desde pequeña de preguntar a los paisanos, a la gente, bueno, pues qué tal le van las cosas año a año, ¿no? Es un termómetro como otro cualquiera. Y una de mis víctimas el fin de semana ha sido un taxista de los 28 taxis que hay en Sanlúcar de Barrameda. Da servicio a unos 70.000 habitantes, ¿eh? Ojo, 70.000 habitantes, más grande que Palencia con P. ¿Y sabes qué es lo que le preocupa a este taxista? Pues mira, dos cosas. El narcotráfico y la tasa de desempleo, con el récord de coches de alta gama vendidos en su pueblo, como lo estás escuchando. Y efectivamente, has pensado bien. La droga es la moneda de cambio diario. Los jóvenes de Sanlúcar no trabajan, pero con 20 años tienen pisos de 100.000 euros y coches de lujo. No encuentras camareros para los hoteles de lunes a viernes, pero no hay movilizaciones sociales exigiendo empleo. La tasa de paro oficial es del 20%. Comprar un piso de 90 metros cuadrados en Sanlúcar cuesta de media entre 170.000 y 211.000 euros. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Aunque esto, por supuesto, varía notablemente según el estado del inmueble. Claro, pero es para que te vayas haciendo una idea de lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Y sabes lo que me decía este taxista simpatiquísimo? Pues que demasiadas veces no salía a cuenta a trabajar, porque con el ingreso mínimo vital y otros subsidios y las chapuzas en negro, uno vive mejor que trabajando. Y me dio el refrán del día: dame pan y dime tonto. ¿Es o no es como para echarle una pensada? Al lío.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ya con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar.
0: Elecciones.
3: El ministro Ángel Víctor Torres asegura que el año que viene habrá 500.000 de extranjeros que con la ley de nietos van a ser nacionalizados. Podrán votar así en las elecciones autonómicas y generales.
0: Miguel Ángel Blanco.
3: Se cumplen 29 años desde que ETA asesinase al concejal del PP, a quien la banda había secuestrado 4 días antes. Su muerte dio pie al llamado espíritu de Ermua.
0: COVID.
3: La Fiscalía retira la acusación que mantenía la excúpula de la Consejería Catalana de Sanidad por retrasar durante la pandemia la vacunación a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La fiscal pedía inicialmente 12 años de inhabilitación por esta decisión.
0: Tensiones.
3: Regresan los vaivenes a las bolsas tras el aumento de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha bombardeado varias bases militares en el Golfo Pérsico. El barril de petróleo escala hasta rozar hoy los $80.
0: Y Cáritas Española.
3: Aumenta 1 millón los fondos para responder a la emergencia humanitaria causada por el doble terremoto en el país, en el que oficialmente han muerto casi 4.500 personas.
0: Gracias, Lorena. Y en el deporte llega ahora la información del Mundial con Movistar y sobre todo con José Luis Corrochano. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
4: Pilar, buenas tardes. España y Francia se preparan ya para las semifinales mañana a las 9 en Dallas. Este partido por un puesto en la final. Hoy es el día en el que Lamine Yamal cumple 19 años y es el centro de atención en el día previo al gran partido. Miguel Ángel Díaz.
5: La federación da empaque a la previa, sacando a rueda de prensa a Lamine Yamal por primera vez como internacional a las 12:30 de la madrugada junto con Luis de la Fuente. Lamine le marcó 2 goles a Francia en la semifinal de la Nation el año pasado y 1 en la semifinal de la Eurocopa hace 2. El entrenamiento empezará a las 6 de la tarde antes, atenderán en zona mixta Álex Baena y Pedro Porro. Ya hay árbitro, el salvadoreño Iván Barton. España vestirá con camiseta y medias blancas y pantalón granate. Más de 7.000 aficionados animarán mañana a la selección.
4: Y enfrente de la selección francesa, su seleccionador Didier Deschamps dice que España es la favorita del partido. Antonio Ruiz.
6: La selección francesa de fútbol ha llegado esta madrugada a Dallas con la confirmación de que tanto Mbappé y como Tchouaméni, se entrenaron ayer también en el cuartel general de Boston, están a total disposición del entrenador. La duda en el centro de la defensa con Saliba y Upamecano, que llevan 2 días con gestión de carga. Veremos a ver si los dos pueden formar parte de ese equipo inicial. Hoy alrededor de las 23:15 hora española hará rueda de prensa Didier Deschamps en el estadio de Dallas.
4: En la Liga hoy empiezan el trabajo el Barça, el Real Madrid y el Atlético, que a esta hora presenta el fichaje al danés Morten Hjulmand.
0: Gracias, Corrochano.
7: Da igual dónde estés,
8: da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
10: en la misma jugada,
11: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
12: cuando todo eso llega,
11: entonces sí, entonces somos uno.
13: Somos uno.
14: Somos uno.
15: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
2: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
16: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, de seguida mirarem cap al cel, no bíblicament, però també a les nostres butxaques, perquè aquest estiu ens està obligant a buscar maneres d'adaptar-nos. De fet, segur que aquests dies has vist una imatge cada cop més habitual als nostres carrers. Gent que surt amb un paraigua convertit en parasol. Avui obrirem el debat i analitzarem si qualsevol teixit serveix. En què ens hem de fixar realment per saber si un paraigua ens protegeix dels raigs ultraviolats o si només ens dona una ombra enganyosa. Una xafogor que no només ens afecta a nosaltres, també altera l'entorn. Analitzarem com aquesta calor tan intensa està accelerant la proliferació de plagues a les ciutats. Un mal de cap afegit per a la salut pública que requereix mesures urgents. La bona notícia dins d'aquest panorama ens l'avançaran des de la EMET, on ens confirmaran, ja t'ho avanço, que per sort aquesta propera onada de calor no serà tan llarga com les anteriors i ens donarà un respir al cap d'uns dies. Però mentre el termòmetre segueix amunt, la realitat és que no tothom pateix el rigor de l'estiu de la mateixa manera. El lloc on vivim i com està construït es converteix en la nostra primera línia de defensa. I és que les darreres onades de calor han batut rècords a Catalunya, amb 40,9 graus a Barcelona i 218 morts associades aquest any a la calor. Un nou informe de l'IDRA, que és l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, revela que la capacitat per protegir-se del calor depèn directament de la renda del domicili i de l'accés a solucions com l'aïllament tèrmic o l'aire condicionat. El document assenyala que només el 14% dels habitatges de renda baixa disposen d'un aïllament adequat i que la presència d'aire condicionat varia del 38,9% al 71,2% segons el nivell de renda. Aquesta situació genera mortalitats i és de manera desigual, especialment entre les dones grans que viuen soles i sense recursos. Mira, parlem amb un investigador de l'IDRA, amb el Rubén Martínez. Rubén, què tal? Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Escolta, quins són els principals factors que el vostre estudi identifica com a responsables de la vulnerabilitat davant d'aquestes onades de calor?
17: Sí, el que situem a l'informe és que després de mirar dades i analitzar-ho, veiem que el codi postal importa, importa molt quan tenim una calor extrema. I en aquest sentit, doncs, els factors que incrementen la vulnerabilitat tenen que veure amb el tipus d'aïllament, com bé comentàveu, que té l'habitatge. I aquí tenim un problema que és estructural. Gran part del parc d'habitatge és deficient en termes d'aïllament tèrmic. També importa la capacitat adquisitiva, clar, de la persona, la renda. Veiem que la mortalitat s'incrementa en els barris de renda baixa. I després, efectivament, el perfil de la persona, el que estem veient és que això no només és a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa, veiem que les persones que moren, perquè després hi hauria un problema de salut pública, no només de mortalitat, són sobretot dones i dones grans, i molt important que viuen soles, que no tenen ajuda i que no tenen una xarxa que en el moment en el qual necessiten ajuda en un moment de calor extrema, es troben soles. O sigui, aquestes serien una mica les diferents dimensions que expliquen aquesta mortalitat i aquí és el perfil social d'aquesta mortalitat.
8: Entenc que la renda familiar, com dèiem, afecta a la capacitat d'accedir a mesures de refrigeració, unes de directes com l'aire condicionat i d'altres doncs potser una mica doncs que costa més aïllar tèrmicament tot un edifici, però la renda evidentment afecta amb això.
17: Sí, clar, quan deixem que aquesta resposta, aquesta capacitat de resposta a una onada de calor és una solució privada, una solució domèstica, doncs efectivament la renda emana. Veiem que a l'escala que mirem dona igual, si mirem grans ciutats, si mirem Catalunya, si mirem Espanya, dona igual l'escala que mirem, que tota l'estona ens trobem que hi ha com a mínim 30 punts de diferència entre la capacitat que té una llar de renda baixa enfront d'una de renda alta. Evidentment, posar aire condicionat significa primer una inversió en l'aparell, però després també pagar una factura. Clar. I aleshores doncs, el que ens trobem és que molta gent el que fa és intentar escurçar el pressupost i es posa en risc perquè sense refrigeració realment un problema.
8: Quines són les recomanacions immediates que l'IDRA proposa per reduir les morts relacionades amb la calor a Catalunya?
17: Immediatament proposem un bloc de mesures d'acció pública i la primera, evidentment, hauria de ser la refrigeració d'aquelles llars vulnerables on trobem aquest perfil que hem descrit i també dels equipaments públics com escoles, residències o, públics i privats, residències privades també, o hospitals, no? És a dir, allà on trobem un perfil, siguin nens, nenes, persones grans, que poden patir no només problemes de salut, sinó també mortalitat durant aquest mateix agost. Així, un pla de refrigeració d'aquests espais. I després, a mig i llarg plaç, a mig plaç estaria fer de les renovables un tipus de tecnologia i d'energia per tothom. Les renovables no només són bones pel planeta o pel clima, sinó també per la butxaca. En un estiu més o menys normal a Barcelona, amb unes plaques fotovoltaiques pot sortir a 0 euros la factura. Això ho hem de tenir clar, que electrificar a través de renovables és bo per aquest tipus de situacions on hi ha capacitat de resposta degut al poder adquisitiu. I a llarg plaç, que això evidentment tindrà un ritme diferent, rehabilitar aquest parc deficient en termes d'aïllament. Diguem-ne, en resum, aquests tres passos, urgència, mig plaç i llarg plaç, serien una mica aquests, en resum, el que estem proposant a l'informe.
8: Clar. Això pel que fa a les vivendes. Escolta, un apunt. Com es pot conciliar la necessitat d'instal·lar aire condicionat amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle?
17: Doncs sí, diguem-ne que l'aire condicionat, des d'un punt de vista ecologista, doncs té aquesta ambivalència, aquesta contradicció, de dues maneres, no? L'aire condicionat té un consum, tot i que hi ha aparells ara mateix que són força eficients, molt més que fa 5 o 10 anys, però té un consum alt de la xarxa elèctrica, i clar, si tothom té aire condicionat, doncs hi hauria una tensió dintre de la xarxa elèctrica i potser ens quedaríem sense corrent, no? I d'altra banda també té efectes, no? Els gasos refrigerants, si s'expulsen, que no passa sovint, tenen un efecte encara més devastador sobre el clima. Però això ho podem compensar, com deia, amb energia renovable. Si podem fer que les plaques solars no només siguin, no, dintre del nostre imaginari està aquesta idea d'una casa unifamiliar amb plaques solars, piscina, aire condicionat, no? I això està molt bé, però del que es tracta és que tothom tingui accés a això. Una manera de compensar això, aquest efecte sobre el medi ambient de l'aire condicionat, seria posar renovables a tot arreu.
8: Clar. Clar, clar. Rubén, escolta, això pel que fa al, quan estem dins d'un edifici, però clar, hi ha un moment en el que també hem de sortir pel carrer. Quin paper poden tenir les autoritats locals i el govern autonòmic en la millora del verd urbà i l'eficiència energètica dels edificis vulnerables?
17: Sí, això és molt bona pregunta, perquè això és molt important i de fet, segons et vaig comentant, m'estic centrant molt en la llar o en l'àmbit domèstic. I l'entorn, el barri, la ciutat és superimportant. I aquí hi ha diferents elements on es pot intervenir. Es parla molt de refugis climàtics, o s'està parlant més, si més no, que fa uns anys de refugis climàtics, que no és una altra cosa que equipaments públics refrigerats on hi ha confort tèrmic. Doncs s'ha d'incrementar. Ens trobem, per exemple, hem fet també en l'estudi que hem fet, també baixem, no només parlem de Catalunya, de la província de Barcelona, sinó que baixem a municipi i ens trobem, per exemple, que una ciutat tan densa a nivell poblacional i amb una renda per sota de la mitjana com és Hospitalet, i dintre l'Hospitalet, amb els barris de renda més baixa, ens trobem, com la Florida, per exemple, ens trobem que no hi ha aquesta xarxa de refugis climàtics, no hi ha un refugi climàtic a més de 10-15 minuts dintre del perímetre d'aquests barris, no? Doncs això és el primer, poder tenir aquests equipaments, aquests refugis climàtics, també verd urbà, quan parlem, per exemple, de que l'aire condicionat pot incrementar la calor, es parla de les illes de calor a la ciutat, evidentment això també té a veure amb el ciment, amb el formigó, amb l'asfalt, no només amb l'aire calent de l'aire condicionat. Aleshores, reverdificar és una qüestió també de benestar, no? És una qüestió de confort, és una qüestió de que fins i tot puguem tenir aire condicionat sense que sigui un problema. Refugis climàtics, reverdificar i també, evidentment, els grans clàssics com són les piscines i piscines públiques, perquè també ens trobem que hi ha llocs, hi ha municipis, hi ha barris on el número de piscines públiques que podem trobar oberta durant l'estiu és realment molt, molt baix. Mm-hmm. Aquest tipus d'intervencions, a banda, com deia, de rehabilitar el parc públic, el parc d'habitatge, etcètera, són importants per poder fer un confort i evitar aquest problema de salut pública.
8: Clar, tot això també s'ha d'anar seguint. Quins indicadors o mètriques considereu més útils per a monitoritzar l'impacte d'aquestes polítiques proposades a llarg termini?
17: Sí, hi ha un indicador que està molt ben construït, que s'anomena l'índex de vulnerabilitat climàtica, i per exemple l'Institut Metròpoli de fet a partir de 17 indicadors. I els principals indicadors, per una part hi ha el d'exposició climàtica, és a dir, veure quines són aquelles zones on quan hi ha una onada de calor, quan hi ha qualsevol inclemència meteorològica, seran les més afectades. És a dir, aquelles zones on, per exemple, Manresa, no? On tenim que a Manresa té un clima realment extrem durant el dia, no? De dies tòrrids, i cada dos de cada tres dies durant l'estiu a Manresa estan per sobre de 35-36 graus a mitjana. No? Doncs, per exemple, aquesta exposició climàtica és molt important veure-la a partir de diferents indicadors. La vulnerabilitat, és a dir, si estem parlant d'uns barris, uns municipis que tenen capacitat de resposta privada, quina és la renda mitjana d'aquest barri. També, com dèiem, l'edat o les diferents patologies que poden fer que una persona gran amb una onada de calor mori. No? Aquí també tindríem indicadors de vulnerabilitat social. I els últims, clar, de la capacitat de resposta que té aquest territori. No? Doncs efectivament, si té refugis climàtics, si té verd urbà, si hi ha diferents formes d'assistència i de monitorització d'aquestes persones que tenen un perfil més vulnerable. Més o menys, diguem-ne, si trobéssim, poguéssim omplir aquestes variables, capacitat de resposta, exposició climàtica i vulnerabilitat, podríem construir un bon índex de vulnerabilitat climàtica. Una cosa curiosa és que ens trobem que per construir aquest índex, una de les capacitats de resposta més importants com és l'aire condicionat a casa, no tenim dades sobre això. Clar. És a dir, costa molt trobar dades actualitzades sobre això quan és un element molt important, saber qui té i qui no té aire condicionat a casa.
8: Clar. Doncs la pobresa i el risc de mortalitat per les onades de calor, semblava una dada que no podia estar lligada, doncs sí que està lligada i hi ha hagut un estudi per part de l'IDRA i amb el Rubén Martínez, que és investigador, tu m'has estat explicant i a més posant dades sobre la taula. Rubén Martínez, escolta, gràcies per atendre'ns.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Escuchas Mediodía Cope.
12: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
13: Eran las 22:14 cuando Ana le hizo una perdida a su novio. Una misteriosa llamada que lo cambiaría todo. Porque a esa hora, Ana llevaba 2 horas muerta. Un crimen no se resuelve hasta que tienes todas las piezas. Escucha la nueva temporada de ¿Por qué matamos?, el podcast de Carlas Porta, ya en Audible.
14: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
13: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
14: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
13: Llama al 900-666-777.
18: La gran feria del vehículo de ocasión ya está en HR Motor. Del 7 al 20 de julio consigue hasta 30% de descuento en tu próximo coche. Y participa en la porra mundialista de HR Motor y gana camisetas de la selección española y muchos premios. Más información en hrmotor.com. Te esperamos.
19: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
20: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
19: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
20: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
19: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
20: Consulta modelos y marcas participantes.
21: Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.

0: Doncs apa, que seguim parlant de calor. Mira, ho fem amb el Ramon Pascual, que és el delegat de la EMET a Catalunya. Ramon, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Segur que molta gent que ens escolta ha rebut ja els missatges que reenvien a través de WhatsApps o a les xarxes socials, que torna una onada de calor. Jo, és que quan llegeixo aquestes coses, dic, jo li pregunto qui entén, al Ramon Pascual, i li pregunto a ell que em digui exactament si sí, tenim una onada de calor davant o es serà calor d'estiu. Què tindrem aquests propers dies?
1: No, a veure, efectivament, a partir de pràcticament avui, torna a haver-hi un episodi de progressiu ascens termomètric que arribarà al seu pic a l'àrea de Catalunya aproximadament el dimecres, quan es podran tornar a enregistrar valors superiors als 40, 41 i 42 graus en alguns punts. El que veiem és que probablement no tingui la longitud, la durada de l'anterior onada de calor. I, de fet, en aquest cas, EMET no ha publicat encara, diguem, l'avís especial d'onada de calor, perquè així ho faci EMET, cal un requeriment de durada de l'episodi, d'extensió, d'intensitat a nivell de tota Espanya, i potser en aquest cas no es compleixen aquests criteris. Va. La qual cosa no vol dir que en el cas de Catalunya, en el cas concret de Catalunya, sí que arribem a aquests valors.
0: Ho notarem als llocs habituals, no? Més? Zona de Ponent, zona de l'Ebre, Catalunya interior, o serà més repartit?
1: De veritat és que darrerament estem tenint valors molt alts a tot arreu, sí. Prelitoral, litoral. Estem veient que, per exemple, es poden superar els 40 graus efectivament a Ponent, però també al prelitoral de Barcelona, que és una zona que també s'escalfa, i ho estem veient amb més freqüència últimament. I una característica que diferencia aquest episodi tan càlid respecte als anteriors és que serà molt més humit, amb la qual cosa hi haurà el component de la xafogor, que en alguns casos pot ser una mica agobiant, certament.
0: Sí, sí. Escolta, Ramon, mira, una pregunta tècnica. Les onades de calor, al final, és perquè ens arriba aire calent, suposo, i entenc que ve del sud, oi?
1: Bé, hi ha com dos possibles orígens d'onades de calor. Aquests dies que preveiem aquestes temperatures tan elevades, realment és perquè tenim una depressió a l'oest de la península Ibèrica, i pel sentit de circulació de l'aire al voltant de les depressions a l'hemisferi nord, això implica un vent de component sud molt marcat des del nord d'Àfrica, on hores d'ara ja s'estan produint temperatures molt altes, d'una altra escala. I ens arriba. Però els episodis anteriors van ser més aviat caracteritzats per la presència d'una dorsal anticiclònica molt potent i un aire descendent, no que vingués del sud, sinó que, per dir-ho d'alguna manera, era una onada de calor autòctona, pròpia d'aquí per la situació atmosfèrica. I, en fi, l'atmosfera és complicada i hi ha molts fenòmens que poden explicar aparentment una situació semblant.
0: Clar, ningú desitja la desgràcia de ningú, evidentment, però Ramon, els meteoròlegs a nivell professional, de feina, esteu vivint una època fascinant, no?, de canvis, d'estudiar-los i d'intentar preveure i avançar-se al futur.
1: Sí, tenim la meteorologia, tenim bàsicament dues branques, la meteorologia del curt i de mitjà termini, i després tenim el que és la predicció estacional i la predicció climàtica. Tant els meteoròlegs com els climatòlegs, tots estem veient aquest escalfament que es tradueix en episodis extrems. Ho hem vist, i sí, és apassionant. És apassionant, però potser ens agradaria no haver d'estar pendents d'aquests fenòmens, també de les pluges torrencials, etc. Té molts impactes tot això, estem veient amb els incendis forestals, sí, terribles, sí, sí. En fi, una mica més de tranquil·litat també ens aniria bé.
0: Doncs apa, que vindran temperatures més altes, vaja, que tampoc és notícia, però sí que és veritat que quan venen doncs, uns increments una mica més per sobre del que és habitual, va bé avisar la gent, dir-ho, i per això estem aquí. A Ramon Pascual, delegat de la EMET a Catalunya, com sempre un plaer, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Ramon. És veritat que si tenies intencions de que baixés molt la temperatura o que l'onada de calor doncs ens donés una treva, ja veus que estem al juliol i que les temperatures segueixen sent força altes, bastant altes, eh? I a més, més d'hora que d'altres anys. Bé, ens plantarem d'aquí un moment a 2:15, des del migdia COPE, a Catalunya i Andorra, i encara t'he de seguir parlant de temes relacionats amb la calor. Curiosos alguns i d'altres, doncs, evidents. Mira, per començar, les plagues a la ciutat, ja veuràs que la calor el que fa és disparar-les i que les ciutats, doncs, han de buscar maneres per controlar-ho i si poden contrarrestar-ho, però les calors, vaja, no ajuden a que això estigui controlat. I després, una altra que t'hi hauràs fixat i és que, escolta, cada vegada hi ha més gent pel carrer que va amb el paraigua i no plou. El fan anar com a parasol, perquè, clar, és insuportable segons l'hora del dia. Però tots els paraigües serveixen o no? El teixit hi té a veure? En parlarem, perquè és més important del que creus, i ho farem d'aquí un moment al migdia COPE a Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. D'aquí uns moments parlem d'esports, però abans hem de buscar la previsió meteorològica. Mira, ens espera una tarda de dilluns marcada pel sol i sobretot per una calor que continua apretant amb ganes. El cel es mantindrà pràcticament serè a tot arreu, tot i que tenim una mica de pols en suspensió que farà que l'ambient es vegi un punt tèrbol. On farà més calor? Doncs a les comarques de Ponent, on els termòmetres s'enfilaran fàcilment fins als 38 o 39 graus. De cara a la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Occidental i no es descarta que a darrera hora s'escapi algun ruixat molt feble i aïllat cap a l'oest del país. Pel que fa al vent, bufarà de component sud i est, amb algun cop moderat o puntualment fort, que ens ajudarà només una mica a suportar aquesta xafogor de ple juliol. Bé, i ara parlem d'esports, ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bon dia.
3: Què tal, Ricard, companys? Bon dia. Doncs mira, és un dia una mica estrany aquest dilluns 13 de juliol, perquè sense que s'hagi acabat el Mundial, ja han llegat a rodar la pretemporada del Barça. Primer dia de feina a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, amb un Hansi Flick molt matiner, amb poquets jugadors disponibles, això sí, però amb cares il·lustres de la plantilla blaugrana, com ara Ronald Araujo o Frenkie de Jong, que ja estan a disposició de les ordres del tècnic alemany. Mentre està passant això a la ciutat esportiva del Barça, el president blaugrana ha arribat a Dallas per donar suport a la selecció espanyola en aquesta semifinal del Mundial contra França i també per clarificar i per pentinar l'actualitat blaugrana. Ha avisat a l'Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez. No ballarem la música del Atlético. L'Atlético sap que hi ha una oferta, però que aquesta oferta té un termini i una vigència. Laporta va dir que Rafinha es queda al planter blaugrana i va ratificar la propera arribada d'Adeyemi. Va dir a més el president blaugrana que no hi ha constància d'ofertes per Ferran Torres. A l'Espanyol és dia de doble sessió, la Dani Jarque. En principi la previsió és que hi hagi declaracions d'un jugador als mitjans del club, mentre que atenció a segona divisió, perquè el Sabadell acaba d'anunciar un fitxatge, i no un fitxatge qualsevol. Pere Pons, l'ex del Girona, lluirà la samarreta arlequinada la propera temporada. A Girona i a Montilivi s'especula, és l'últim run-run, amb la possibilitat que Ounahi deixi Montilivi i acabi jugant a l'Ajax d'Amsterdam, amb Michel Sánchez, l'ex tècnic gironí. En futbol femení també hi ha notícies. Vicky Losada arriba al Badalona Woman, jugarà cedida pel Bristol, mentre que el London City ha fet, després de l'arribada d'Alexia, també oficial l'arribada de Mapi León. L'Europa ha tancat el referèndum sobre el camp, si volen jugar o no a Can Dragó. Els resultats es coneixeran aquesta tarda. Mentre que en bàsquet, per fi, moviments al Barça. Arriba Olivier Nkamuwa, un 3-4 finlandès, i arriba un base amb experiència ACB i força conegut per l'afició, Justin Anderson, l'ex de París, que dirigirà les seccions de joc del Futbol Club Barcelona. I en plana poliesportiva també un nom propi del cap de setmana, Marc Márquez, guanya el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, ja està a 18 punts del liderat del Mundial.
2: Gràcies, José Luis Gil. Vinga, que de seguida parlem de plagues a les ciutats per culpa de la calor i també de paraigües convertits en parasol. Al migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
4: España vuelve a soñar a lo grande. 90 minutos nos separan de la final del Mundial. Este martes, desde las 7 de la tarde en COPE, Francia, España.
5: ¡Sale a calentar España!
4: El Mundial, en tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte. Y después, los protagonistas están en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
6: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. ¡Disfruten del Mundial!
7: NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: Funcionan siempre like a boss.

0: En els darrers mesos haureu observat un creixement de gent que va, de ciutadans, que van doncs amb paraigua pel carrer com a protecció contra el sol. És una pràctica que fins ara es limitava a alguns turistes. Aquest fenomen s'estén a colònies, casals i a la vida quotidiana a les ciutats i planteja qüestions sobre l'eficàcia, el disseny i la disponibilitat dels productes. Mira, anem a parlar avui amb l'Antonio Villar. Ell és el director comercial de Manufactures Clima, empresa dedicada a la fabricació de paraigües, que ens oferirà, evidentment, la seva perspectiva sobre aquesta tendència. Antonio, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Escolta, heu notat, suposo, un augment de la demanda de paraigües per protegir-se del sol. Fa uns anys només veiem a turistes asiàtics, normalment, que els portaven, i aquí ens donava una mica de vergonya portar-ho. Però clar, entre l'estiu passat i aquest, doncs, que fa molta, molta calor i la radiació solar és molt potent, estem veient molts més paraigües pel carrer amb aquestes calorades que estem tenint. Com ho valoreu?
1: A veure, sí, és clar, amb els darrers anys hem vist aquest canvi que ha sigut prou important amb els hàbits dels consumidors. Abans el paraigua normalment s'associava gairebé exclusivament a la pluja, però ara cada cop més les persones busquen protegir-se de la radiació solar, especialment durant els mesos d'estiu i durant les onades de calor que estan sent brutals. Mm. A més, avui hi ha més conscienciació sobre els efectes de la radiació ultraviolada. Igual que fem ús de la crema solar i busquem l'ombra, moltes persones ara han començat a incorporar a tot el món del paraigua amb protecció solar.
0: Clar.
1: És una eina clarament per protegir-se.
0: Però heu notat demanda, augment de demanda aquests darrers estius?
1: I tant. Des de fa 3 anys, més o menys, la cosa ha començat a anar una mica més de pressa. O sigui, la gent abans sí que té una mica més de vergonya de comprar-se un paraigua i portar-ho a l'estiu, però ara realment la gent ja no té vergonya perquè la calor està per sobre de la vergonya, o sigui que no n'hi ha cap problema.
0: Antonio, el podríem quantificar, aquest increment, aquest interès del paraigua a l'estiu?
1: Bueno, a veure, encara estem començant.
0: Bueno, el d'aquest estiu, evidentment, no. L'estiu passat em dius que ja ho vau notar, sí. I l'altre també, eh?
1: Sí, ja es va començar. La gent comença, sobretot els clients tenen molta sensibilitat amb el tema perquè tenen demanda al punt de venda.
0: Ja, però, Antonio, és a dir, vosaltres feu paraigües. Clar, el paraigua sempre la manté igual. Un paraigua, que a més té aquest nom. Ara esteu fent dos tipus de paraigües, per entendre'ns, un que és especial pel sol i l'altre que és per l'aigua, o seguiu amb els mateixos productes de sempre?
1: Bueno, és que la cosa ha començat a agafar una mica més de rima fa 3 anys, més o menys, però nosaltres portem molts anys perquè som, és una mica la política d'empresa. Nosaltres som una empresa de paraigües sostenibles i a més portem amb el nostre ADN el tema de la protecció solar des de fa molts anys. Ah. O sigui, és ara que comença a tindre una mica més d'enganxe, però no, nosaltres ja ho treballem des de sempre. De fet, els nostres paraigües són tant per la pluja com per la radiació solar.
0: Val. O sigui, I com han de ser aquests paraigües? És a dir, perquè et protegeixen per l'aigua ho tenim més o menys clar, però perquè et protegeixin del sol, com són els vostres paraigües?
1: A veure, a simple vista poden semblar iguals, però tècnicament són força diferents. Un paraigua amb protecció solar incorpora teixits que són desenvolupats especialment per poder bloquejar aquesta radiació ultraviolada. O sigui, són tractaments específics amb materials de molta qualitat. En el cas de nostres paraigües, que comptem amb aquesta protecció, intentem incorporar un recobriment que ajuda a reflectir part d'aquesta calor. Uh-huh. És important que aquest paraigua ha de ser no només... moltes vegades veiem paraigües que són de color per la part de sota negra, però no ha de ser només negra, sinó també pot ser negra o amb el mateix teixit que té per la part de fora. Clar. És a dir, que n'hi ha com una mica aquí de discordància de que molta gent té un paraigua a casa i diu, ostres, jo tinc un paraigua que me'n vaig comprar fa no sé quant de temps, me l'agafo, el trec al carrer i això ja em protegeix. Això no és així, o sigui, el paraigua ha de tindre unes característiques pròpies i hem de tindre molta cura quan mirem el tema d'etiquetatge. Això és el que fa la diferència.
0: Entenc que fa dues funcions. Una, bloquejar els raigs ultraviolats i després l'altra, intentar rebotar la calor també.
1: Tal qual, tal qual. Sí, de fet, moltes vegades, o sigui, no és decisiu, però sí que és cert que el colorit o l'estampat que porti el paraigua també ajuda o sigui, a agafar més calor o menys calor. O sigui,
0: escolta, i com a usuari, com és a dir, què he de mirar a l'etiqueta, o com està marcat això?
1: Bueno, tot el producte que té protecció solar ha d'anar correctament etiquetat. Val. I ha de posar UPF més 50. O sigui, això. Val. És la classificació més alta que n'hi ha solar pel tema de teixit, i bloqueja almenys pues, al voltant del 98% de la radiació ultraviolada. O sigui, això és important. O sigui, no és que agafar un paraigua i sortir al carrer, sinó confirmar que realment té aquesta etiqueta, i això evidentment el client ha d'anar al punt de venda i preguntar que si realment està certificat o no està certificat. Ho dic perquè això sí que és una mica complicat si el client no ho sap.
0: Clar. No, això hem de parar cura. Clar, ara quan deies això d'UPF més 50, em sonaven les cremes solars, que també hi ha les de 20, 30, 50... fa el mateix efecte portar aquest paraigua que porta crema solar?
1: A veure, evidentment, és una mesura clarament complementària. O sigui, no pots dir, si porto un paraigua pel carrer no em posaré crema. Clar que no, això no té sentit. Però sí que un paraigua amb aquest tipus de protecció el que fa és que redueix molt l'exposició directa al sol. És a dir, són coses complementàries. Va. És a dir, que el client, la persona el que ha de fer és agafar paraigües i posar-se també la crema. Perquè una cosa és, que no t'adoni el sol. O sigui, has d'intentar que no te faci malbé el sol. Mm-hmm. O sigui, com sigui.
0: Escolta, quines previsions teniu per al futur de l'ús de paraigües com a parasol?
1: A veure, està claríssim que això ha arribat i ha arribat per quedar-se. No és una qüestió de moda. Que moltes vegades algú em diu, escolta, però això és una moda que ara... No, no és una moda. O sigui, fa un any, anys, no sé si recordeu, quan començàvem tot el tema de reciclatge, que n'hi havia molta gent que deia, jo no reciclo perquè no reciclo. Pues això és una cosa molt semblant. És a dir, això ha arribat per quedar-se. O sigui, és una qüestió de conscienciació, i n'hi ha de països que, ja tenen un històric prou important, que això va arribar, se va instaurar, i això ha arribat a Europa, i cada vegada, com ja sabeu, Europa comença a estar més càlida. És a dir, que sí. És una cosa que hem d'agafar consciència i començar a posar-nos mans a l'obra.
0: Uh-huh. És a dir, vosaltres ara comercialitzeu paraigües que serveixen per tot, però tu creus que hi haurà especialització, que al final hi haurà els que són parasols, per entendre'ns, i els paraigües, i que cadascú servirà pel que serveix?
1: Nosaltres, el nostre discurs és que un paraigües té les dues funcions, perquè quan tu fas el tractament del teixit li pots donar, té un increment més de preu, però li pots donar el tractament amb la qualitat del teixit. És a dir que, al final jo crec que el client, si és un 2x1, és quasi que millor que no només un, crec. Però clar, és possible que surtin empreses especialitzades només en sol, però això al final és tirar-te pedra sobre el sostre, penso jo.
0: També et dic una cosa, que per comoditat, si amb un producte fas les dues funcions, millor que dos productes.
1: Clar, i sobretot s'ha de tindre en compte el tema del tamany del paraigua i que estigui fet amb materials que siguin lleus. O sigui, vull dir, molta gent porta el paraigua al bolso, a la motxilla, on sigui, o a la butxaca, inclús, perquè n'hi ha de models que són molt petits, i la gent el que busca és que sigui lleuger, o sigui, que no pesi, i que en qualsevol moment, si comencen a caure que comença a ploure, com plou aquí a Barcelona, que ja saps que la pluja és o molt o poqueta, pues el mateix amb el sol. Si tinc que anar d'un lloc a l'altre i fa molt de sol, pues agafar-me el paraigua i que no em doni el sol.
0: El material amb el que el feu no implica que sempre hagi de ser molt gros el paraigua. És a dir, suposo que feu els portables, aquests que són molt petitets, i els que són molt grans. És indiferent, això?
1: Bueno, clar, depèn del tema de gramatge del teixit. O sigui, nosaltres normalment, pel tema de... N'hi ha alguns que són molt, molt específics, pel tema de peso i pel tema de teixit, que ho fem directament amb muntures que són molt lleugeres d'alumini. És a dir, que això ho agafes a la mà i això no pesa res. O sigui, sembla que s'anirà volant al paraigua, però no, perquè a més són que tenen memòria. És a dir, que un paraigua moltes vegades saps que vas pel carrer i quan ha plogut, que els paraigües estan trencats a la... bueno, pues al carrer, que te trobes molt de trencats, sí. Els nostres paraigües també tenen aquestes característiques. Que és bé. A dir, que també protegeix, però també té com un antiviento, com si diguéssim.
0: Doncs res, escolta, el proper dia que veieu una persona, o avui mateix, amb paraigua pel carrer i no estigui plovent, sinó que estigui fent molt sol, ja no te'n pots riure. Segurament ho està fent millor que tu, que s'està protegint, que no ens n'adonem, que de vegades, mira, és que no, són 20 minuts o mitja hora que camino pel carrer, tot allò, el cap i la pell ho rep, i mira, si et costa de ficar-te crema, doncs com a mínim posa't un paraigua a sobre que et protegirà d'una bona manera. Hem parlat amb l'Antonio Villar, ell és el director comercial de Manufactures Clima, i ja veus, que no et donin gat per llebre, mira les etiquetes, que ho ha d'especificar clarament. Antonio, un plaer escoltar-te, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
6: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
7: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
5: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
6: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
5: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Máster universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
9: ¿Cómo se ha recibido en el gobierno y en el PSOE ese mensaje de Pedro Sánchez de aguantar el chaparrón y seguir hasta el año que viene, pase lo que pase?
10: Que lo que explican es que hay que seguir al jefe, al líder y no despistarse.
9: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
10: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar las comisiones.
11: De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
12: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
13: Si a cualquier españolito le retiran el pasaporte, no se le ocurre pedir el privilegio de una exención de fin de semana, pero el matrimonio Sánchez Gómez pidió ese permiso precisamente para victimizarse en el previsible caso de que el malvado peinado se lo negara.
11: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
12: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: El mosquit tigre continua sent la principal preocupació als entorns urbans. Aquesta espècie aprofita petites acumulacions d'aigua en patis, terrasses i balcons per reproduir-se i, a més, pot actuar com a vector de malalties com el dengue, el zika i el chikungunya. També preocupa el mosquit comú, evidentment, i d'altres plaques. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
14: Sí, com les paneroles, Ricard, bon dia.
0: Sí, igual. És que, clar, la calor ho afavoreix tot, eh?
14: Sí, som en temps de calor. Jo, bueno, ja diu la dita catalana, no? A l'estiu tot a cuca viu.
0: Sí, és veritat.
14: És a dir, hi ha moltíssima calor, estem parlant, doncs, de tot el que porta la situació de calor, de les temperatures extremes, però no ens podem oblidar, doncs, de que cada estiu les plagues proliferen. I els entesos ens parlen de que ja no és únicament a l'estiu, sinó que aquesta primavera hi ha hagut moltes a causa de l'acumulació d'aigua per les pluges, que ara no ens en recordem, que hi ha hagut en mesos anteriors a l'inici d'aquest any, no? Però que el que sí que és una realitat és que ens hem d'acostumar amb les plagues. I també a hores d'ara se potencia el que seria, per exemple, ja sé que fa mal dir, però les rates.
0: Sí.
14: A les ciutats. Ara, doncs, se fan virals quan se troba, doncs, una rata en un centre de qualsevol ciutat. Se potencia les imatges per les xarxes socials, però les plagues hi són, com tu molt bé has dit, el mosquit, segons les zones on visquis, les paneroles i també altres insectes. Però per parlar d'aquest tema amb més amplitud, saludem aquí a COPE el vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Mediambiental, Andreu García. Andreu, benvingut, bon migdia.
15: Hola, bon migdia.
14: Aquesta dita catalana de tota cuca viu a l'estiu és real?
15: Sí, té una part important de realitat, sí.
14: I quan hi ha més calor, hi ha més insectes?
15: Sí, efectivament. De fet, hi ha una explicació biològica. Els insectes no regulen la seva temperatura corporal, com sí que ho fan, per exemple, els mamífers, com nosaltres, I aleshores la seva temperatura depèn estrictament de la temperatura de l'ambient. Per tant, a més temperatura ambiental, més temperatura tenen ells i el seu cicle vital s'accelera, reprodueixen més, es mouen més i hi ha més activitat en general.
14: Serien paneroles i mosquits la preocupació de la proliferació d'insectes?

0: però també és molt important la tasca que fa la ciutadania. Per això sempre nosaltres recolzem molt la idea de conscienciar, fer divulgació, fer pedagogia, per a que la gent sàpiga que les persones, els ciutadans, són agents fonamentals del control de plagues.
1: Però aquesta pregunta, bueno, aquesta resposta m'introdueix ara la pregunta. Me parles de la col·laboració de la ciutadania. Un pregunta, no? En un barri de molts que hi ha a Catalunya, on cada estiu hi ha milers i milers de mosquits, a banda del protector, perquè aquella persona se vol protegir, què pot fer com a prevenció perquè no n'hi hagin altres? Quines serien les seves eines?
0: Doncs, mira, perquè fas mosquits, jo diria que hi ha dos coses fonamentals que pot fer la ciutadania. A més de protegir-se, com has dit tu, evidentment. La primera és evitar que en el teu domicili particular es generin focus de mosquits que afectaran a tercers. Per exemple, si tenim un jardí, un balcó, una terrassa, intentar que allà no s'acumuli aigua. És molt important. Els mosquits necessiten aigua per completar el seu cicle vital. Per tant, si no hi ha focus d'aigua, la típica aigua que s'acumula en el plat sota un test d'una planta o una galleda que tenim ahí abandonada en un jardí, doncs allà s'acumula aigua i els mosquits poden criar. De fet, el mosquit tigre pot criar en masses d'aigua molt petites, com pot ser, imagina't un tap d'una botella d'aigua que s'ha quedat boca per amunt i allà s'acumula una mica d'aigua i allà poden ficar un ou. Aleshores, és important que els ciutadans tinguem en compte que a la nostra propietat privada no s'acumuli aigua o, si se s'acumula per coses inevitables, cada 2-3 dies la canviem a l'estiu. Val? I després, la part més de comunicació. Si nosaltres estem a una terrassa d'un restaurant, d'un bar, el que siga, i allà ens estan picant els mosquits i tal, potser tenim un problema a la via pública. Aquí, com a ciutadans, no podem fer un tractament, no podem erradicar aquell punt d'aigua, però sí que podem avisar a l'Ajuntament. Recordem sempre que l'Ajuntament és l'organisme que té competències en matèria de control de plagues sempre, sempre, sempre, en qualsevol espai. Per tant, si al meu municipi m'estan picant els mosquits en una zona de la via pública, el que hauré de fer serà interposar una incidència a l'Ajuntament per a que vingui un professional que tindrà contractat l'Ajuntament, com són les empreses de DEPAP, per a fer un tractament.
1: Doncs són, en aquest cas, dues solucions molt ben explicades per Andreu García aquí a Migdia COPE. D'altra banda, també és llegenda o no que ara, per exemple, amb els mosquits són més agressius ara que no pas fa 10 anys. Dic llegenda perquè no sé ara si hi ha algun informe científic que ho validi, el que sí que parla molta ciutadania, que ara piquen més i que les picades són més dolentes.
0: Bueno, no sé si agressiu és la paraula. Sí que hi ha mosquits que li agraden molt més els humans que d'altres. Hi ha mosquits, els mosquits són moltes espècies, estan molt especialitzats. Alguns els agrada molt picar a les aus, altres als humans, altres a... Per exemple, hi ha mosquits que piquen molt als rèptils, no? Hi ha mosquits molt especialitzats. Què és el que passa? Que nosaltres, històricament, aquí, a les zones urbanes, el que teníem eren mosquits que picaven, que era el mosquit comú, ¿vale? Que era el mosquit que ens picava de nit, que és aquell mosquit que ens xiula a l'orella a la nit, quan estem dormint. Això és el mosquit comú. Què passa? Que ara ens trobem en un context en el que tenim un mosquit que ha arribat fa ja un parell de dècades, ha arribat molt fort i s'està extenent, que és el mosquit tigre. I aquest mosquit tigre és raro que entri a la nostra casa a picar-nos, com feia el mosquit comú per la nit. Aquest mosquit tigre sol picar-nos en exteriors i de dia. Aleshores, de repente tenim un context que és anar pel carrer, estar a una terrassa, estar a un banc, estar prenent algo i que ens piquin mosquits que abans no es picaven, perquè el mosquit comú no picava de dia. Per tant, la sensació de la ciutadania és que de repente ara hi ha moments en els que antes mai ens picaven i ara sí que ens piquen.
1: Andreu, te vull parlar ara d'un altre insecte, o en aquest cas seria d'un rosegador. Hi ha la sensació a moltes ciutats de Catalunya que les ciutats estan brutes, això evidentment no depèn ara ni de tu ni de fer aquesta anàlisi. En aquest cas hi ha un increment poblacional i això està provocant tensions amb els serveis de neteja, que és un altre debat. Però el que sí que hi ha la sensació, que és ara les ciutats de Catalunya hi ha més rosegadors que no pas abans. Jo no sé si això també s'ha produït a vegades de la potenciació que té de les xarxes socials. Evidentment hi ha un vídeo, ràpidament aquest vídeo es fa viral i dona la sensació de que hores d'ara hi ha més rosegadors que no pas fa 3 dècades anteriors perquè no hi havia aquesta amplificació de les imatges. Primer, hi ha més rosegadors hores d'ara que en dècades anteriors i després, què es pot fer davant del que sí que és cert aquesta plaga?
0: Bé, els rosegadors, aquí sí que estem parlant d'una plaga amb una forma de funcionar molt diferent als insectes. Si hi ha més que abans, a veure, no tenim massa dades perquè hi ha estudis fets però no hi ha masses. El que sí que podem dir és que els rosegadors, al igual que altres plagues, són animals

0: sinantròpics. Aquest concepte és molt clau. Què vol dir aquest concepte? Vol dir que ells creixen a mesura que l'ésser humà creix i crea estructures. Per exemple, si creem un barri nou i construïm un clavegram per aquell barri nou, estem construint també un espai on els socialadors que hi ha a la ciutat poden proliferar també aquell barri. Per tant, ells creixen amb nosaltres. Quina és la dinàmica poblacional que estem veient? A nivell mundial, a nivell global, estem veient una urbanització de la població humana. Cada volta vivim més en ciutats, cada cop més, cada cop més. Per tant, estem els humans cada volta més concentrats en un mateix espai. I això sí que ens indica que molt probablement en aquells espais estiguen proliferant més els rosegadors, perquè al cap i a la fi els rosegadors necessiten dues coses per a viure, que és alimentar-se i refugi. Per tant, què passa amb el refugi? Si nosaltres construïm estructures, estem generant-nos un refugi. Per tant, estem creant-nos cases, perquè ens entengam, no? I ells poden créixer. I el ésser humà es concentra en un mateix lloc i genera cada volta més residus. I, per tant, estem donant-nos a disposició seva cada volta més aliment. I aquí entra també un factor molt important de la ciutadania que impacta en les paneroles, però també impacta sobretot en el tema de la gestió de rosegadors, que és fer una bona gestió de residus. És molt important que fem un bon ús de les papereres i que fem un bon ús dels contenidors de brossa i que gestionem bé, que no deixem la brossa mai a fora, si us plau, que sempre la tirem a dintre, ben tancada, perquè és la forma que tenim de que els nostres residus estiguin continguts en un espai i evitar que els rosegadors s'alimentin d'ells. De fet, jo crec que tenim a la ment, no?, tots les imatges de quan hi ha una vaga dels operaris que recullen la brossa, que en seguida apareixen rates a la via pública, no? Clar, de repente hi ha molta brossa acumulada a l'exterior i immediatament les rates diuen, bueno, aquí tinc un banquet, no? I aprofiten aquell recurs.
1: Doncs consells molt propis, perquè això vol dir que cadascú tenim la responsabilitat primer de tenir la nostra ciutat, el nostre carrer, el nostre barri més net, i això també beneficiarà, sens dubte, la limitació de les plagues. Andreu Boac García, vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, gràcies per estar aquí a migdia a COPE. Bon migdia, Andreu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I arribem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez i en 20 minuts arriba la Mar Puerto i et posa tota la informació sobre la taula de manera ordenada perquè sàpiguis per on està movent-se l'actualitat de Catalunya. Nosaltres hi tornem demà a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar una bona tarda de dilluns.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
3: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Marc Monclús.
5: L'organització criminal assentada a Barcelona introduïa residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions falses per evitar haver d'adoptar mesures de seguretat i estalviar-se els controls internacionals pertinents. En la documentació falsa, al·ludiaven al pagament d'impostos corresponents. Tampoc pagaven els costos de dipòsit exigits al País Gal. Una vegada ja els havien entrat a Espanya, els residus eren llançats de forma irregular i sense mesures de seguretat. Això fa que generés un risc pel medi ambient i per la població. Una part d'aquestes deixalles eren enterrades en terrenys agrícoles situats a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. A més, alguns d'aquests residus contenien materials pesats i hidrocarburs, que són tòxics pels humans. Així explicava el cas Alberto Damaso, portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya.
6: La organització hauria introducido en Catalunya almenys 46.000 tonelades de basura urbana industrial procedente de França, utilizando documentación falsa para hacerla pasar por producto o por tierras. Una vez en España, esos residuos eran enterrados o vertidos sin medidas de seguridad, tanto en suelos agrícolas como en varios vertederos. Las analíticas han detectado hidrocarburos y metales pesados, sustancias tóxicas y potencialmente cancerígenas, con riesgo para el medio ambiente y para la salud.
5: Els quatre detinguts, dos homes de 39 i 70 anys de nacionalitat espanyola i francesa i dues dones de 62 i 66 anys de nacionalitat espanyola i italiana, se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, delictes contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capital i pertinença a una organització criminal. La policia ja ha sol·licitat un informe tècnic a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza. La investigació continua i la Guàrdia Civil no descarta haver de fer més detencions.
4: Gràcies, Marc. I la Fiscalia ha retirat les acusacions contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i dos càrrecs de la cúpula del departament durant la Covid. Al final del judici, pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya, la fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per càrrec públic. Les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella, i totes les acusacions, menys Jupol, han retirat l'acusació contra Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. Mariano Vergés, advocat defensor de l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, diu que no hi havia prou dosis per vacunar tot el personal essencial i els ciutadans de 55 a 65 anys.
7: Havia intenció de completar los colectivos esenciales, claro que había. ¿Se podía vacunar a la vez personas?

0: per part de les acusacions populars. I canviem de tema i t'explico que la defensa de Jonathan Amnich ha recorregut la decisió de la jutgessa de Martorell d'acceptar la petició de la fiscal d'incorporar la unitat central de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra a la investigació sobre la mort d'Isaac Amnich. En el recurs presentat el 18 de juny, l'advocat de Jonathan Amnich, Cristóbal Martorell, defensa que la valoració dels indicis i de les proves correspon exclusivament als jutges. Per això considera que la diligència sol·licitada pel fiscal és totalment aliena a les funcions que corresponen a la policia en judicial. Segons la defensa, la fiscal pretén que aquesta unitat elabori una mena de pericial d'intel·ligència per analitzar el conjunt dels indicis de la investigació. L'advocat sosté que aquest tipus d'informe no té encaix en el procediment i argumenta que ni la jutgessa instructora ni el tribunal que eventualment jutgi el cas necessiten una anàlisi tècnica d'aquest tipus. I atenció, perquè demà al vespre se celebra la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026. La gala començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins un quart de 9 del vespre. Durant aquesta gala es premiarà 6 persones en diverses categories i ens ho explica en Pol Matavaques.
1: Els 6 guardonats seran Gemma Blasco en la categoria d'art, Patricia Imà en la categoria crea empresa, Hatima Zahri en la categoria social, Rafael Luque en la categoria d'investigació, Mercedes Vidart en la categoria internacional crea empresa i José Eduardo Méndez en la categoria internacional d'investigació. Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, ha reivindicat el talent jove.
2: El talento joven cuando se pone en acción genera movimiento y además queremos que ese movimiento sea compartido. Ese movimiento, aunque vemos aquí la individualidad, nunca es individual. Siempre hay un trabajo colectivo detrás y lo importante y más importante es que su trabajo individual de alguna forma genere un impacto colectivo y de ahí salió esta idea de movimiento compartido.
1: Tasqué també ha volgut reivindicar el compromís de la Fundació amb l'impuls al talent dels joves, una idea que han volgut plasmar en el nou eslògan de la Fundació d'aquest any. Talent jove en acció.
2: El objetivo de la Fundación no es solo honrar este talento, sino que es que sus historias lleguen al máximo número de jóvenes y generen esa ignición, ese impulso para que otros miles de jóvenes guiados por estas historias sigan un camino parecido.
1: Tasqué recorda que la Fundació creu que tots els joves tenen talent interior i que necessiten espais per poder-lo desenvolupar.
0: Gràcies, Pol. I l'European International School of Barcelona de Sant Cugat del Vallès ha apartat un monitor de natació després de tenir coneixement de 2 possibles casos d'abús a nenes d'entre 3 i 5 anys. A mitjans d'abril, l'home hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat guardar el secret i al maig hauria acompanyat una altra nena al vestidor on l'hauria ajudat a treure's del banyador. Des del centre han abordat la situació directament amb les famílies i en el moment de tenir coneixement dels fets van activar el protocol específic apartant el jove de les seves funcions i traslladant tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons han detallat des del centre, quan les nenes van explicar la situació a les famílies, van contactar directament amb la direcció de l'escola, que va activar el protocol d'investigació interna i va apartar el monitor de les seves funcions. Les famílies, a més, van presentar també una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè el cos pogués dur a terme la corresponent investigació policial. L'escola ha detallat que el monitor va acabar el contracte al juny i que no està prevista la seva reincorporació al curs que ve.

0: hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: Moment de la informació esportiva amb el nostre company José Luis Gil. Com estàs? Bona tarda.
4: Què tal, Mar? Bona tarda.
3: A veure, què ens expliques avui? Què tenim?
4: Doncs mira, moltes coses. És el primer dia de pretemporada del Barça, 26-27. Ha arribat Vendor a Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper i ha treballat ja amb els disponibles que té sota les seves ordres, inclosos Araujo i Frenkie de Jong. L'altre focus d'actualitat del Barça el trobem a Dallas. Allà està el president Joan Laporta, que ja ha avisat a l'Atlético de Madrid sobre l'operació de Julián Álvarez. No ballarem amb el so de la música que marqui l'Atlético, mentre que ha afirmat que Rafinha es queda i que no hi ha constància d'ofertes del Paris Saint-Germain

0: 2026. Let's go.
1: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: Què tal? Benvinguts. Finestra per les coses de l'esport a casa nostra i alguna de fora, que seguint l'actualitat mundialista tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas, des d'ara i fins a les 4 de la tarda, amb la feina de la redacció de COPE Barcelona i amb Cito Ramírez, al control de so, en un dia on us estem preguntant. Joan Laporta va dir sobre Julián Álvarez que el Barça no ballarà al ritme de la música de l'Atlético. Nosaltres us preguntem quina música ballarà Julián la propera temporada. La del Barça, 40%. La de l'Atlético, 20%. I atenció, la d'un altre equip, 40%. Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, arriba a Dallas i el primer que fa és llançar un missatge clar a l'Atlético de Madrid sobre l'operació Julián Álvarez.
4: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. La hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
3: Ha estat una bona pentinada de l'actualitat del Barça, Víctor Navarro.
5: Al micròfon d'Helena Condis, Joan Laporta, el president del Barça, que ha viatjat per veure aquesta semifinal França-Espanya, ja era d'eco des de fa dies als Estats Units, i també li preguntaven pel fitxatge que s'espera aquesta setmana. De fet, cap a dimecres hauria d'arribar a Adeyemi. Confirma la seva arribada al fitxatge al president del Barça.
4: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge d'Eco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i estem molt, molt satisfets.
5: 22 milions d'euros pagarà el Barça fixos al Borussia Dortmund, més 7 milions en variables. De Ferran Torres diu que ha llegit sobre la possible vinculació al PSG, però diu que no en sap res, i de Rafinha diu que és clau i que no sortirà.
3: Tot això en un dilluns, 13 de juliol, que és el dia número 1 de la pretemporada del Barça 26-27.
5: En la tercera, José Luis, la tercera de Hansi Flick, que ha arribat a les 7 del matí, el primer. 25 jugadors tenia avui, 10 del primer equip.

0: Complaçacions.
1: Gràcies, Víctor. L'Espanyol també ha tingut avui sessió de feina. Doble treball a la Dani Jarque. En doble entrenament ha començat la setmana l'Espanyol i amb anàlisi a càrrec de Pol Lozano, jansenès.
2: Sí, l'Espanyol ha iniciat la setmana doble sessió a la Dani Jarque abans de marxar dimecres cap a Torremirona. Allà l'equip de Manolo González estarà concentrat fins al 22 de juliol, en el que serà la primera estatge de la pretemporada, i així ha valorat Pol Lozano l'inici de temporada.
3: Sí, piles cargades, va ser una temporada molt exigent. Aquest any ho tornarà a ser i jo crec que estem il·lusionats, molt il·lusionats amb aquesta temporada. Sí que és veritat que ja coneixem el míster, aquest any evidentment ens exigirà una mica més que l'any passat segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
2: També en clau espanyol s'ha oficialitzat la sortida de Lluc Castell al Barley. El jugador de Sitges ha estat 4 temporades a la 21 i va debutar amb el primer equip la última jornada de Lliga. Per tancar l'actualitat del conjunt perico, demà es presentarà a Sergio García com a tècnic del filial.
1: I aquest dilluns el Sabadell ha fet oficial el 5è fitxatge en Arlequinat de la temporada, i no és un fitxatge qualsevol.
4: Hola, Arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
1: És la cinquena cara nova del Sabadell amb les d'Alan Ribeiro, Miki Codina, Janis Rahmani i Òscar Sanz. Signa per una temporada després de 4 campanyes a Xipre amb l'AEK Larnaca. Per cert, els sabadellencs han encetat avui la pretemporada amb els jugadors que van disputar el playoff. Pel que fa al Girona, el nom de les últimes hores, Azedine Ounahi, el marroquí, podria canviar d'aires i deixar Girona per marxar, com no, a l'Ajax de Mitchell. Femení, primera federació. En futbol femení torna a la Lliga F, una clàssica del nostre futbol, Oriol Ruiz.
5: Sí, és Vicky Losada, de 35 anys, que, com deies, torna a la Lliga F. La històrica futbolista, entre elles, ex del Barça, arriba cedida del Bristol City al Badalona Women, en una operació facilitada pel grup inversor Mercury 13. Losada, que té una llarga trayectoria profesional, parla así sobre los motivos del fichaje.
6: Creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa de vuelta. Llevo 5 años en Inglaterra, he pasado por Italia también, con un pasado en Estados Unidos. Y bueno, creo que ahora es el mejor momento para poder ayudar un proyecto así.
5: Amb aquesta incorporació estrella, el conjunt badaloní fa un salt de qualitat immens. Losada aportarà experiència, lideratge i visió de joc a un projecte que es vol consolidar a l'elit després d'acabar en desena posició la temporada passada. Un últim apunt de futbol femení, i és que avui també s'ha fet oficial el fitxatge de Mapi León pel London City Lioness, equip que recentment també va presentar a Alexia Putellas.
1: Mentretant, a l'Europa, primera ref, els socis han votat sobre el camp de la propera temporada. Aquesta tarda, els resultats.
5: Sí, avui finalitza el període perquè el soci pugui escollir on volen jugar la propera temporada. Les dues opcions eren jugar a Can Dragó o al Narcís Sala, i a hores d'ara hi ha una participació que supera el 50%. A les 7:30 es farà el recompte de forma presencial i els resultats s'anunciaran a les 8. Pel que fa a la plantilla, ahir es van tornar als entrenaments i el club va anunciar d'una tacada diversos jugadors. Nil Ruiz, porter de 23 anys, Adri Exposito, davanter de 29, Adrià López Padillo, extrem de 26 anys, i Flavio Ribeiro, extrem de 25 anys. També torna Gerard Urbina, de la sessió al Reial Ávila, Àlex Cano i Marcel Sagró seguiran un any més al club després de renovar els seus contractes, i els canterans Marc Anglès i Guillem Cardalús formaran part de la primera plantilla a tots els efectes. Per últim, Adrià Vilanova, ex de l'Andorra, estarà a prova per valorar el seu estat físic abans de signar.
1: Fins aquí el futbol. Perquè en bàsquet és notícia, després de la llau de sortides, que per fi el bàsquet blaugrana fa fitxatges, Albert Díez.
0: Sí, fins ahir el Barça era l'únic equip de la Lliga Endesa que no havia incorporat a cap jugador. En qüestió d'hores ha fitxat a dos. L'últim en arribar és el base nord-americà Justin Robinson, de 28 anys i 85 d'alçada, ve del Paris Basket i signa fins al 2028. Amb el conjunt francès ha debutat a l'Eurolliga signant 14,6 punts i 5,6 assistències de mitjana per enfrontament.
7: Yeah, I mean, my whole career.

0: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
0: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodriguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodriguez@momentos.fm Momentos con Luis Rodríguez.
2: Momentos, un programa de confidències a viva veu.